Com anem? Bon dia a tots i a totes i benvinguts i benvingudes en aquest programa de ràdio que fem tots els dissabtes aquí a Sa Pobla, davant darrere, un projecte que va començar ja fa dues temporades i 63 capítols per poder passar a través de la ràdio la música tradicional de les Balears.

com us dic, tots els dissabtes a les 11 del matí, aquesta horeta de música popular on sonen, pues, ja ho esteu escoltant, des de música nostra fins a xeremies, a flabiols, tamborinos i tots els estils, com ses boleros, ses jotes, fandango, ses mateixes, ses copeu. A més, en aquest programa també feim cada setmana una repassada important a tot el que són ses ballades i mostres populars de cap de setmana.

I amb la música de Xeremies Orats, amb aquesta jota de l'oferta i ara amb aquesta mateixa, la mateixa del Batlle, començam aquesta repassada de ballades populars que avui hem volgut encetar amb la ballada que hi haurà a Los Damunts, a Alaró, a partir de les 8 del capvespre, mata escrita a Alaró, concretament a l'aparcament de la Bastida, dins del marc de les festes de Sant Pere.

0: Avui, a partir de les 8 d'esca vespre, a Los Domons, a l'Aró, mata escrita a l'aparcament de la Bastida.
1: Sabies que... La ballada popular és una manifestació única i peculiar. Quan es manifesta, sorprèn qui no la coneix. És meravella de veure com de cop la plaça sum de gent que balla plegada, sense cap ordre aparent i sense coreografia, unida sols pel ritme que marca la música. El poble la identifica com a pròpia de la seva cultura. La funció de la ballada popular és festiva, identitària, reivindicativa, lúdica.

Aquestes són les precioses melodies de l'agrupació La Torre de Manacor. Si sí, aquest dissabte passat tenien una ballada popular a Sencelles, avui dissabte actuen a Consell. Avui dissabte 27 de juny, a partir de les 9:30 i a la plaça Major de Consell, agrupació folklòrica La Torre, dins del 21è cicle de ballades del darrer dissabte de cada mes.

Les corals formades per aficionats en el cant i la música tenen un caràcter eminentment musical, però assumeixen una valuosa funció educativa i social. Estem escoltant els sons, les músiques de la coral de la Pobla, amb la batuta del director Jaume Sant Pol, per entendre, per conèixer una mica aquesta existència duradora, consolidada, d'una coral que imprimeix un segell de qualitat a la vida cultural i social d'una localitat, en aquest cas, la Pobla. El cant coral és la màxima expressió artística de la veu humana, la més poètica i la més comunicativa.

El bolero de Santa Maria de el grup Sedàs. Els podreu veure en concert aquest proper dissabte, dia 11 de juliol. Els podreu veure a Llucmajor, en el claustre de Sant Bonaventura. Una proposta ben interessant, intel·ligent, de ritmes tradicionals, però amb baixos elèctrics, amb teclats Fender Rhodes, amb bateria, i que mos deixa joies com aquell bolero de Santa Maria o aquest andalusí. És la música de Sedàs.

¿Sabías que? La ballada popular sol acabar amb una bullanguera, que és una jota llarga. La balla, una parella que se situa enmig d'un rotllo format per tots els balladors i balladores que acompanyen la música amb balletes o castanyetes. Els participants es van canviant en la parella inicial per entrar en el ball. Hi participen els balladors joves, els grans i els més petits, qualsevol que tingui el coratge de sortir a rotllo.

Si vos fa ganes pujar fins a Lluc, demà de matí, demà diumenge 28 de juny a partir de les 12, en el final de curs 2025-2026 de l'agrupació de Vall de Bot d'Esplà de Netesa de Pinta en Ample, han convidat a aquests que sonen, Estol Porrerenc. Demà diumenge a partir de les 12 a Lluc, Estol Porrerenc, amb aquesta ballada popular de fi de curs de Pinta en Ample.

El fandango de la Somereta, d'Aires de Montición, agrupació folclòrica fundada l'any 1975 a Porreres, el poble del Pla de Mallorca, que té com una de les seves característiques aquell meravellós santuari de Montición. Per això aquest nom que se posa aquesta agrupació folclòrica. El fandango de la Somereta, que segur que podreu escoltar a la ballada Mostra a Porreres demà, diumenge 28 de juny, amb aquests Aires de Montición, i tenen com a convidat la colla de Buscatell d'Arvissa. Demà diumenge, a partir de les 12 i fins la 1:30, sonaran cançons com aquestes del fandango de la Somereta, i segur també poden sonar aquestes boleres airoses.

Fins aquí arriba aquest programa d'avui dissabte. Gràcies per sintonitzar ràdios locals. Vos deixam en sa música de Terra Roja, l'agrupació de Terra Roja de Pòrtol, que aquest proper diumenge, demà diumenge 28 de juny, a partir de les 7, tenen actuació ballada popular a la plaça de l'Iglesi de Sant Marçal. Arriben les festes de Sant Marçal 2026. Vos deixen la seva música i serà la setmana que ve quan mos tornem a escoltar en aquesta hora, en aquest dial. Gràcies, molt bon cap de setmana.